0: E ara un darrer raconte per dir-hi, lo cantalès. On pot ser cantalès sense ser nascut d'un cantal? Amb ens batu, van dire cosí o quoi se pot fer, francesa.
1: Nostre cantalaus, Jean Combe, dins un diccionari general occitan, nos diz cantalès, baque matzural, que fa de formatze de baco, e cantalès, persona sortiós del cau secundal. Sabien a tabé qu'ero pas sortit d'un cantau, com ho diz o luz damunt, mas de nostre bilatzu ruergas. Son renun de baquier matzural ero gran din tuto la contrado. L'havio pas panat aquel renun,